0: gazpachito, tómate un gazpachazo. García Millán, a lo natural, por su nombre.
1: En Muebles La Fábrica estamos de rebajas, por fin unas de verdad. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo. Hasta un 50% de descuento y con el transporte y montaje gratuitos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto a mediodía y parking gratis.
2: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
3: Sí, digui'm.
2: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
3: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 € per persona.
4: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
6: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio excelente de 135 por 190, antes 199 €, ahora por solo 179 €. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
7: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 € amb 90 al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
9: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich. Per què triar?
10: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: cafecito, tómate un gazpachazo. García Millán, a lo natural, por su nombre.
1: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
2: En Muebles La Fábrica estamos de rebajas, por fin unas de verdad. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo. Hasta un 50% de descuento y con el transporte y montaje gratuitos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto a mediodía y parking gratis.
3: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muevetepordias.com y contrata.
4: ¿Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
5: Ven y Puigdemont, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Puigdemont más cercano, compra online en ipuigdemont.com.
6: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
7: Ponés. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

als 40. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora, l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres...

0: La Shakira i Burna Boy és el Dai Dai. Per cert, que sembla que la colombiana s'ha convertit en l'amulet perfecte per la selecció espanyola per guanyar el Mundial. Les dues vegades que ha fet l'himne, ella, la mateixa selecció, ha aconseguit fer-se amb el trofeu mundial més preuat, el Mundial.
1: 40. Els 40.
0: 10 i 4 minuts, arriben per aquí l'Anna Mena, la Lola Índigo i la seva nova proposta que es diu Petito. Així torno el bon dia.

0: Juanfa, how long? Aquí estava Charlie Puth preguntant-te quant de temps fa que vas fer una cosa que t'encantava, que t'agradava. Doncs mira, la Madonna ho ha fet recentment. Ha tornat a recuperar la música electrònica. Ha llençat un disc que es diu Confessions 2. I entre les cançons d'aquest nou disc hi ha aquesta col·laboració amb la Sabrina Carpenter.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Això es diu Bring Your Love.

0: I Just Might. Aquí està Bruno Mars amb una de les cançons que formen part d'aquest últim treball anomenat The Romantics. Bé, per cert, de seguida una de les cançons que en els últims temps ha conquerit les pistes de balls. Escolta'm, ja posats? Per què no dir-ho? No una, no, no. N'arriben dues, que és posar-la a qualsevol festa i tothom es posa a cantar i a cridar com a bojos. Abans, arriba per aquí Romeo Santos i Prince Royce. Als 40
1: nos toca vivir tiempos.
0: I ara Estopa.
1: Lo que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

Ja t'he dit, que arribaven dos demacles que aixecaven una pista de ball i una festa. Aquí estava l'Aitana amb Superestrella, abans el ball inolvidable de Bad Bunny. I així és com sonem de seguida. Arriba Mr. Know-it-all, el senyor que ho sap tot, aquesta crítica que fa Teddy Swims a la seva nova cançó. Ah, i també l'última dels Catarres.

0: A partir de les 11 també sonarem així. Amb les postres més dolces que ens acosta la Vico. Aquest tiramisú, tot això i més, arriba ja als 40.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: Abans, recuperem un home que va actuar al final de la Copa del Món de Futbol, eh? Robbie Williams. Aquest és el seu fill.

A casa mai us poseu d'acord amb res, oi? La pel·lícula, un drama. El restaurant, 3 hores de negociació. Hi ha una excepció. PortAventura World. Aquell sí, aquell sempre, perquè PortAventura World és on tothom s'hi posa d'acord. I avui tens l'oportunitat d'anar-hi. De fet, hi teniu l'oportunitat d'anar-hi. Sortegem entrades entre els que ens truqueu al 93-344-1413. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord. Afanya't i truca ara mateix al 93-344-1413.

0: Aquí estàvem unint Màlaga i Canàries amb la Lola Índico i també el Lucho RK, i això que s'anomena el batxatón de la L, que acaba de donar el tret de sortida aquesta nova hora a través dels 40. 11 i 4 minuts al matí. Atenció, perquè ara arriba una de ben dolça. És la nova cançó de la Vico. Es diu Tiramisú.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

0: Així és com els catarres afronten aquest estiu, eh? Amb diumenges sense drama. Home, millor que no n'hi hagi, la veritat, eh? Perquè no ens hem d'enganyar pas. Escolta'm, i nosaltres afrontem el matí amb temacles com aquest, que ens inspiren, per exemple, a una nit de festa major, a un gelat ben fresquet o una tarda divertidíssima a la platja.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Pizarrap de Yankee. És la Music Session 066.

0: Podria ser la cosa més bonica que tinguéssim per amor? Doncs mira, podria ser aquest Beautiful Things de Benson Boone. I també podria ser que no hi ha més ràbia en el món que intentar explicar una cosa i que aparegui aquella persona que és com l'oli, que sempre vol quedar per sobre de tothom. D'això parla la nova cançó de Teddy Swims.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Precisament, agafant aquest concepte, és com s'anomena aquesta història. Atenció, perquè és una de les destacades i també noves a través dels 40. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, el senyor que ho sap tot.

0: Són els Lara Love You. Aquí tenies la seva nova cançó, que s'anomena La mitad de la mitad, després del Fuent del Mundo. Nou èxit a través dels 40, i així és com anem camí del migdia. De seguida per aquí arriba la nova de Daniela Blasco, el número 1 de la setmana. O, per exemple, també Tame Impala amb l'Adrià Soler i moltes més. Jo dic adeu-siau i torno demà a les 10 del matí.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Sigues dolent, però només una mica.

0: Així és com celebrem un dia més aquí la victòria. A aquesta hora, 12 i 4 minuts, és el migdia amb la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio, tercera setmana consecutiva, al capdamunt de la llista. La Shakira, que també per ser ahir a la celebració, també va enviar un vídeo fent un homenatge també a la selecció. Bueno, què tal, com esteu? Amb el monotema, però aquí estem engegant al migdia.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Preparats de seguida amb Dua Lipa, també anirem a la Villa cap al Carib o escoltaràs una de les cançons de l'estiu a casa nostra. Abans de tot això, un artista que la setmana que ve estarà a Salou a la gira als 40 Summer Live. Ella és Daniela Blasco. Això es diu Mentira. Bon migdia. Bon migdia.

estava el ventilador, som Banda Neon, Búhos i Mont DJ. Aquesta història, que és una de les nostres favorites d'aquests dies d'estiu, videoclip d'aquells divertits, i que a més és la nostra cançó Supercat aquí als 40. Un quart d'una

aquí està Per un turizo, una de les cançons que trobaves a l'últim disc de l'artista, que es deia Bambi Chao, on hi havia també col·laboracions, per exemple, amb el Maluma. El turizo que és estiu i apareix, sempre. No falla. Aquí està una de les històries potents d'aquest matí de dimarts 20.

col·locat entre les nostres favorites. Per cert, d'aquí una setmana, el dilluns i el dimarts, hi ha gira dels 40 Summer Live. En una estona t'explico una mica més d'aquesta gira d'estiu que arribarà la setmana vinent a Catalunya amb dues cites destacades. Ara t'ho explicaré tot.

Aquesta és boníssima. Són Ale i Orgagi quan eren bons amics. Això es deia una noche. Aquí als 40 minuts i la una, tot això és el que està per arribar a la teva ràdio musical líder a Catalunya. Mira com sonarà.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat. Connecta amb els 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

està funcionant aquesta. És una de les col·labos també estrella d'aquests dies. És Lola Índigo, Lucho Recam. Aquesta cançó va tornar Lola Índigo a la primera línia col·laborant amb un bon amic de Canàries com és el Lucho Recam. La Lola Índigo, que per cert, ahir també va estar a la celebració a Cibeles a Madrid, juntament amb l'Anna Mena, que van cantar el seu èxit Petitoa, que abans l'hem escoltat també per aquí a la ràdio. Bueno, què tal, com estàs? 1:04, som els 40, tots els èxits, acompanyant-vos en aquest dimarts, al teu costat a la ràdio, número

I ara un superartista que ha tornat amb nou treball, el seu The Romantics. Aquests dies d'estiu, mira, és una bona oportunitat per escoltar l'últim treball del Bruno Mars, que va tornar, entre altres, amb aquesta que es deia I Just Might. Jo sóc Adrià Soler.

és la Fúmiga amb la gent de la Mediterrània. La Fúmiga que ha passat uns quants concerts abans de que no s'acomiadi del tot, eh? Aquesta va la gent de la Mediterrània, una de les cançons destacades, una d'aquelles que va servir per acomiadar-se, rodejat de sempre bons amics. Aquesta hora, 1:18, preparats amb una sessió de Bizarrap.

bé que està funcionant aquesta cançó, eh? L'altre dia la vam posar a la festa que vam fer als 40 on Tour a Tossa i estàveu tots entregats, eh? També, per exemple, ahir a Cibeles, aquesta també va sonar. Ana Mena, Lola Índigo. Aquí estan juntes en aquest petitó a la col·labo somiada de dues divas que fa molt de temps que són amigues i per fi ha passat això a la música. Estem a la recta final d'aquest matí abans que no arribem a les dues. Ara per aquí una mítica de Rihanna.

Els 40, tots els èxits. Connecta amb Els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí... tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

Els 40. Tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Aquesta és la cançó del Mundial, sense cap mena de dubte, de Shakira i Burna Boy amb el seu Die Die, protagonista dins la nostra fórmula musical, perquè a més a més és el nostre número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions a través del 40 al 1. En aquest 21 del 7 del 26, adreçades enormes de l'Adrià Ortega, des d'ara fins a les 4, amb ritmes de números 1, és el cas del més nou de Vico, que arriba ja. I a aquesta hora jo crec que entra a la perfecció això que es diu tiramisú.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Podries posar qualsevol de les cançons d'Alex Warren. És el meu artista preferit i t'escolto des de l'oficina. Plego a les 4 i et poso com és habitual aquesta setmana. Moltíssimes gràcies. Doncs mira, ja tens el seu Fever Dream. I ara aquí també arriba és de Tides. La cançó s'anomena Era això. Clar.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: 21 del 7 del 26 a proposar-te una de les cançons més interessants i més noves de La La Love You, que es diu El fin del mundo, i que, a més, és un dels xics-xics que més ens estàs demanant des de xarxes socials i també des de la nostra llista del 40 al 1.
1: Refresca't als 40.

és que Hoobastank en el seu dia ens van presentar això que es diu The Reason. Va ser una de les primeres que vaig presentar a la ràdio i tinc un record molt i molt especial d'aquesta cançó que recupero en aquest 21 del 7 del 25 i ens acostem a les 3 d'aquesta tarda. Hola!

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

S'ha proclamat la cançó de la celebració de la selecció espanyola de futbol masculí després de guanyar el Mundial 2026. Aquesta cançó que es diu Superestrella és Aitana, també de fet va estar actuant a la celebració, així que te la proposem aquí des de la nostra fórmula musical que ens acosta camí de les 3 d'aquesta tarda del 21 de juliol. Hola!

Vaya esta canción, sí, el bachatón de la L es Lola Índigo y Lucho RK. Aquí la tens compartint, tu i jo, a ritme de número 1, perquè iniciem la vora junts, 3 i 4 minuts, i et parla Adrià Ortega des d'avui fins a les 4 de la tarda amb ritmes de Rosalía, Banda Neon, també Imagine Dragons, Bizarrap, Manuel Turizo, Olivia Dean, o, per exemple, passarà per aquí una cançó que es diu Dràcula, que em té enamoradíssim. Abraçades de qui et parla com és habitual. Aquesta

0: 2026 és aquesta de Banda Neon, Buos i molt DJ. Es diu El Ventilador. I la tens, com és habitual, a la nostra fórmula musical perquè ballis, si estàs a la platja, a la piscina, al gym. Hola, què tal?
1: Hola, sóc la Rosalia.
2: Els 40.

40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Els40.cat. Tots els èxits. Els

0: És Dai Dai, de la Shakira i el Barna, avui regnant la llista per tercera setmana consecutiva. I veurem dissabte si fa 4 setmanes consecutives al damunt de la llista més important de tot el país. Amb aquesta cançó, que sembla ser que li ha portat sort a la selecció espanyola en el seu triomf del Mundial, arrenquem aquest dimarts ple d'èxits. En res per aquí, Hawaii del Maluma o Leno Beginning del Joe.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans, la unió entre l'Anna Mena i la Lola Índigo, que no van faltar ahir a Madrid per celebrar la segona estrella de la selecció espanyola de futbol. No va faltar aquest petit oà.

Així de bé, sona aquest No hi ha pla B, la col·laboració entre els Búhos i la Leire Martínez, i sonava aquí als 40 en aquesta tarda dimarts. Espero que estiguis més que bé. I ara seguim amb molts més èxits. En res per aquí passa l'Emilia amb el seu No se ve, o també Sky Full of Stars, però abans d'arribar la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.

I Just Might, del Bruno Mars. És una de les cançons que no va faltar amb el seu The Romantic Tour, que va passar per Madrid el 10 i l'11 de juliol, just quan jugava la selecció espanyola, que ara ja és campiona del món, i van fer la celebració a Madrid. I en res arriba una cançó que fa referència al Mundial del 2010. Són els La La Love You, que diuen Lo celebraria com el gol d'Iniesta. Ara li hem de dir que canviïn i que diguin Lo celebraria com el gol de Ferran Torres. Abans arriba Sky Full of Stars.

0: Quina cançó més energètica i romàntica. Era la superestrella de l'Aitana, una cançó que va sonar ahir a la celebració del Mundial a Madrid i ara sonava aquí, als 40. En res, arribem al punt de les 5 de la tarda i ja estan preparades per aquí el Bachatón de la L, I'm Good Blue del David Guetta i la Bibi Rexha, o també el Max Navarro i el seu inigualable. Abans arriba Say It Right. Va, no desconnectis dels 40.
1: Als 40. Pau García.

El batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Recaix giran aquesta setmana des de la posició número 3 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte. I no sé si sabies que aquesta cançó es diu El batxatón de la L perquè es van conèixer traient-se el carnet de conduir. Així arrenquem una nova hora, ara amb la Vico i el seu tiramisú. És candidat a entrar a la llista. Molt bona tarda.

0: Sting i l'Audal Ed Sheeran, l'artista britànic que ja ha anunciat que retirarà durant un temps de l'acabar la seva actual gira, el seu Loop Tour, que repassa el seu darrer disc, el Play. I ara arriba un artista que està de gira amb Operación Triunfos, el Max Navarro, que fa un parell de setmanes va cantar Estrelles, el seu primer single, al Palau Sant Jordi amb tots els seus companys. La veritat és que va ser bastant emocionant.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: I tens un reel del moment al nostre Instagram, que és @els40. Ara arriba una cançó que ens va presentar en exclusiva el passat abril a l'Olímpic Arena durant els 40 Primavera Pop. Això és inigualable. Puja el volum, que t'encantarà.

Així sona la nova cançó del Teddy Swims. És el seu Mr. Know-it-all, que gira des de la posició número 33 de la gira de la llista més important d'aquest país. I en res arriba per aquí la unió de Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa, una cançó que està inclosa en el seu darrer disc, que es diu El Baifo. Però abans arriba la cançó de la CIA, això es diu Chandelier.

A casa mai us poseu d'acord amb res, oi? La pel·lícula, doncs un drama. El restaurant, 3 hores de negociació. Però hi ha una excepció, que és PortAventura World. Aquell sí, aquell sempre, perquè PortAventura World és on tothom s'hi posa d'acord. I avui teniu l'oportunitat d'anar-hi, perquè sortegem entrades entre tots els oients. Truca ara al 93-344-1413. Repeteixo, 93-344-1413. I qui truqui més ràpid s'emporta les entrades. PortAventura

0: Gazpachito, tómate un gazpachazo. García Millán, a lo natural, por su nombre.
1: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
3: Primark ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 €. Y vaqueros para ella, 10 €. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
4: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
5: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més, amb descomptes irresistibles.
4: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
5: El pla perfecte és a Mataró Park.

0: Així de bé sona la Villa del Capo i del Ryan Castro. És una cançó que a principis d'any es fa fer molt viral a les xarxes socials i ho segueix petant a dia 21 de juliol. La rima d'aquest parell, jo marxo. Et deixo amb el Karin Herrero, que et seguirà punxant èxits com el Dai Dai de la Shakira i el Bernabéu i Mentira de la Dinero Blasco, o també la unió de Justin Bieber i Ed Sheeran amb el seu I Don't Care.
1: Els 40. Pau García.
0: Nosaltres ens tornem a escoltar demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Que acabis de passar molt bon dia. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Tant si ets de Stories o de Reels
2: o només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: 40. Si suena en los 40, es un éxito.

vida super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: 40. Los 40. Todos los éxitos.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.